0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Gallà, ai per a mala, Gallà, Gallà dins l'àrea, vore Gallà, la penxa, i gol, i gol! Gallà, Gallà, Gallà, en el seu retorn, en el seu retorn, en el seu retorn, marca gol, Gallà! Quin golaç, mare meu, a marcar José Luis Gallà en ixa jugada en Selim Amalà des de la banda esquerra. Que bé, sí senyor, ahí iniciava la jugada. Gallà buscava Amalà, con Lila col·locat ahí Gallà, con Lila penjat al porter, i Gallà que tornava, que repareixia. Vaja, quin retorn, marcant el gol que obre el camí de la victòria al València. Paulista, Ochoa en llarg, entra Thierry per banda, vol el control de Thierry, la para el pit, entra Thierry, la centra Thierry, el balón ahí para Fran Pérez, es Thierry,
2: fuera de juego, no,
1: el
2: balón,
1: gol,
2: pero es fuera de juego, yo creo.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
1: Ahora que la recupera Javi Guerra la pelota. La pincha al balón. ¡Pasa! ¡Gol! ¡Gol!
7: Hugo,
1: Hugo Duro.
7: Vamos, Hugo, vamos. Sí, señor, se lo merece, hombre.
1: El gol del empate, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro. Sí, señor, por fin marca el delantero madrileño del Valencia. Hugo Duro para empatar el Valencia el partido.
8: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
4: T'informem cada dia amb rigor.
9: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
10: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
11: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
12: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
13: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
14: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas?

0: gol, mi
1: Javi
0: niño.
1: Guerra, Javi Guerra, gol. El 1-0 al marcador quan ja s'havia complit els 48 minuts, el temps afegit. Ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador 1-0.
2: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del València femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Esquerra, la torna a colocar, a Borja pilota a Islaria, pero a Javi Guerra, Javi Guerra que busca el lanzamiento y gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! Para ficar el 1-1 al marcador que Belia pegada. Xomer que se va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar de Islaria, lanzamiento, gol, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, Hugo Duro! ¡Gol, Hugo Duro! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador! Para ficar el 2-1. La pilota monta, Boris se baló, el remar. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡El gol de Guido para empatar el partido! ¡Para ficar el 3-3! ¡Qué bueno que viniste, Guido! ¡Qué bueno que viniste! ¡3-3! Arriba también Ramazzani, es Javi Guerra, ahora es Javi Guerra en la pilota, continúa Javi Guerra, Javi Guerra, gol, gol,
2: ¡vamos!
1: Gol de
2: ¡vamos!
1: Javi, gol de Javi Guerra,
2: ¡vamos!
1: Gol de Javi Guerra, gol.
2: ¡Bien, Javi!
1: Gol.
2: ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra, gol!
2: ¡Qué golazo!
1: Javi Guerra para donar la victoria, sí señor, para donar la victoria, Javi Guerra, el 4-3, Javi Guerra.
3: Son los 4 gols de la gran y épica remontada del Valencia a ir al Estadio de Anoeta davant la Real Sociedad, sobre todo ese golaz que servidor prácticamente se quedaba sense veu, el que va marcar Javi Guerra, el 3-4 en el temps afegit, el minut 93, ese golaz de Javi Guerra va donar pues esa gran victòria al València per assegurar ja matemàticament la permanència amb els 46 punts que té el València a hores d'ara en la taula de la classificació i encara per a poder somniar per algo més, lluitar per Europa, lluitar per eixa sèptima plaça, lluitar per la Conference, perquè el València en eixos 46 punts està a dos punts de la sèptima plaça, a dos punts de la Conference, que en estos moments marca el Getafe. I si el València en l'últim partit de la temporada, este dissabte a Mestalla, a les 9 de la nit, davant el Futbol Club Barcelona, és capaç de guanyar-li al Barça, i si el Getafe i el Rayo Vallecano també punxen en els seus partits davant l'Osasuna i l'Alavés, respectivament, el València, pues, podria estar en Europa la próxima temporada en ese último partido de Liga lluitant per la séptima plaza. Ahora lo comentem tot, pero com va dir ahir el míster en roda de prensa, sería algo bonic el que podría conseguir el València en ese último partido de la temporada en Mestalla y davant tota la afició valencianista. El que tenim també molt clar és que l'equip i els jugadors pues se ho van a deixar tot, van a lluitar fins al final per poder aconseguir aquesta victòria davant el Barça i esperar a que resultats del Getafe i del Rayo Vallecano se puguen donar, poder lluitar, somniar, ja diem, en aquesta última jornada de Lliga, perquè ahir no es va acabar el partit. Escoltarem a Javi Guerra, a Hugo Duro, al míster, a Carlos Corberán en roda de premsa, dient això, que se ho van a deixar tot el dissabte en Mestalla, que van a lluitar fins al final per aconseguir, ja diem, algo que seria pues molt bonic en aquest últim partit de la temporada en Mestalla i davant tota l'afició valencianista. Ara ho analitzem, ho comentem tot, perquè també, com no, tenim que parlar d'eixa gran remuntada ahir del València en Anoeta, en eixe tram final de partit, que va ser pues una autèntica botxeria, perquè quan més difícil ho tenia el València, quan semblava que ho tenia tot perdut, anava perdent 3-2 davant la Reial Societat, expulsen a Xomert en roja directa i el València se queda amb 10, pues ahir l'equip, els jugadors van tirar d'èpica, com se sol dir, van traure la casta, l'orgull, la fe, l'amor propi i li van pegar la volta al partit. Van remuntar el partit i van acabar guanyant, ja diem, pues, 3-4. Primer amb el gol de Guido Rodríguez, ixe 3-3, i després pues, el golàs de Javi Guerra que donava pues, ixa victòria definitiva per al València a l'estai de Anoeta. Molt que contar en este informatiu d'este dilluns 18 de maig, on també el cap de setmana ens va deixar pues, el València femení, que jugarà la final del playoff d'ascens davant el Villarreal el pròxim cap de setmana, eliminatòria i final a doble partit davant el Villarreal, un derbi per l'ascens, per tornar a l'èlit del futbol femení. El nostre equip, el València femení, ahir que li va guanyar a l'Albacete, així l'Antonio Puchades, 4-3, i que el pròxim cap de setmana pues, ja afrontarà ixa final del playoff d'ascens davant el Villarreal. Molt que contar, i així ja, ja està en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi. Pues diumenge redó per als primers equips del València Club de Futbol, tant per al femení com per al masculí, i s'ha superremuntada des de Corberan, i pues, per matí a les 12 vas poder ficar-li veu a 4 gols del València femení, 4-3 front a la Fundació Albacete, i estan en la final este cap de setmana contra el Villarreal allí, i la tornada, l'últim partit, en el Antonio Puchades.
3: Bueno, pues ara anirem escoltant els protagonistes, analitzant el partit, tot el que ens va deixar este cap de setmana. Ja, pues, hem recuperat la veu després d'eixe final apoteòsic, d'eixe botxeria, final de partit, ahir en Anoeta. Així estiguem en contacte amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que va ser una autèntica botxeria, però en un final feliç, Vicent.
2: Va ser espectacular. De fet, en el minut 88 tot pareixia que enfocava per al descens, i en el minut 89, en ese gol de Guido, ja te salvaves d'esa zona baixa, i després ja en el gol de Javi Guerra en el 93, la teua gola va dir que hasta ara, adeu, adeu, adeu, i el golàs de Javi Guerra, que pues, li fa el València a plegar a l'última jornada en opcions d'a plegar a esa competició europea. Veurem si es donen tots els resultats, perquè si tenen que donar una sèrie de resultats que ara direm, ara en les cabales. Però, Robi, una cosa te vaig a dir. Des de minut 22 jo estava molt tranquil perquè sabia que no anàvem a perdre. Per què? T'explique. Va marcar Hugo Duro. I en els últims 15 gols de Hugo Duro, el València ha aconseguit 36 punts. És més, te vaig a dir, si Hugo Duro marca, l'equip no perd. Entonces en Caraixina, en la carambola de marcador, un poquet, no te vaig a mentir, un poquet nerviosete estava, però sabia que anava a plegar.
3: Hugo Duro, Javi Guerra, Guido Rodríguez, pues bueno, van ser pues els protagonistes dels gols del València i d'ixa gran remuntada, que com estem dient, Vicent, les opcions per a que el València, pues en l'última jornada de Lliga, l'últim partit de la temporada a casa Mestalla, dissabte 9 de la nit davant el Barça, guanyar el Barça i esperar que punxen el Getafe i el Rayo Vallecano.
2: Sí, els càlculs són molt fàcils. És guanyar tu, fer la teva feina en Mestalla, en la teva gent, en l'últim partit de la temporada, encara que siga front al Barça, que ja és campió de Lliga, però òbviament no van a vindre així a relaxar-se, però bueno, el València que té que mostrar la seua millor versió sí o sí en Mestalla per a despedir la temporada. Els càlculs són ben fàcils. Tu aconseguis 3 punts i si Getafe i Rayo no guanyen, és a dir, si empaten o perden, estàs en conferència.
3: I mirem el partit que té el Getafe. El Getafe juga davant l'Osasuna, un Osasuna, Vicent, que s'està jugant la permanència, que s'ha complicat la vida, l'equip navarrès, y que necesita un punt per a salvarse, o sea, cuidado.
2: El Osasuna, que ya te digo, de repente se ha clavado en esa baralla conforme está la Liga, que recordemos, es históricamente ya oficial, no son opiniones, son dades, la Liga más igualada, no ya precedentes en esa distancia entre Europa y el descenso. En la penúltima jornada, el Osasuna, que estaba en la defecta, en la baralla per Europa League, ha perdido 4 partidos y pues se ha clavado ahí en el fons. Es el próximo rival del Getafe. Yo creo que Osasuna, vamos, van a...
3: No, Osasuna es que se la juega.
2: A pertotes.
3: Osasuna se la juega. Es en el Coliseum, es en Getafe, pero bueno, es que si los Osasuna perd, se va a segunda, joder.
2: Es que es una batalla de gladiadores. Bordalás contra Lisi, el Sassulons contra el Rojillos, tú verás.
3: Bueno, pues es un resultado que se podría donar y que pota favorir al Valencia. Y según... La 3 es el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano que juega en Mendizorroza, en Vitoria, davant l'Alavés. Un Alavés que tot sigue dit i ja està salvat. Matemàticament l'equip de Quique Sánchez Flores pues ja està salvat. Però bueno, coneguent l'Alavés, jugant en casa, en Mendizorroza, últim partit de la temporada, el Rayo Vallecano ja està pensant també en la final de la Conference, bueno.
2: Bueno, y no nos olvidemos que Mendizorroza es un camp muy complicado. Yo estoy segurísimo que van a voler pues despedir la temporada en la Seguachen de la mejor forma posible. Y a banda, tornant ya me vas del Getafe, pero a que vais a los Osasuna, tendría que guañar el Mallorca al Oviedo, guañar el Getafe a los Osasuna y guañar el Girona al Elche. Es decir, que els navarresos que... No tienen tan fácil baixar, pero obviamente tienen que ganar.
3: Las nuestras opciones para poder somniar, ilusionarnos en esa séptima plaza, después de haber conseguido ir ya pues la permanencia matemática en los 46 puntos. El Valencia empatant ya tenía pues conseguido la permanencia matemática y guañant, pues bueno, encara li donaba opciones, y es del que estén parlant, de lluitar per esa séptima plaza. Ni ha que guañar sí o sí al Barça, que no va a ser fácil. El Barça dir que li va a guanyar al Betis en el Camp Nou 3-1. Bueno, vindrà, jo, ahí ja se va acomiadar pues Lewandowski, però el Barça sempre és el Barça i cuidado. Però Vicent, jo crec que fàcil no va a ser, però impossible tampoc és, eh?
2: Bueno, de fet, te dic una cosa. Si te servís de consol, la versió local del Barça ha sigut molt millor que la visitant. I m'explica, bueno, a partir de que és el millor visitant de la Lliga, que per algo és el campió. Però, com a local, en la victòria d'ahir, te vaig a dir atradada, el Barça és el primer equip de la història que guanya totes les jornades en el seu camp. Fora de casa, ha perdut 5 partits. El del Mestalla, ojalá siga el Cissé, que perga el equipo de Hansi Flick, que vindrá así, también, recordemos, es diferente. Las últimas jornadas de Liga, pues encara las sesiones son buenas, también, altre factor a tindre en compte es que ve sense esa opción de conseguir el 100 punts, que podría ser una lesión. Tenen 94, como máximo salirían los 97, y otra X que entra en la ecuación es el Mundial. A lo mejor jugadores que saben que van a ser titulares en la segunda selección le dicen a Hansi Flick: Hansi, mira, que a lo mejor este partido preciso jugar menos o no en tanta intensidad, ya veremos.
3: Bueno, el que está claro es que tenemos que guanyarle nosaltres al Barça, sí o sí, y para guanyarle al Barça tienes que hacer un partido redo, un partido muy complet, y esperar a que esos resultados que estén comentando, que punche el Getafe, que punche el Rayo, y tindrien pues esa ilusió en l'últim partit de la temporada de poder optar a aquesta sèptima plaça a la Conference, que ens donaria pues el tornar a Europa la pròxima temporada. Però ja ho comentàrem ahir, només va acabar el partit, en les declaracions que escoltàrem de jugadors, de Javi Guerra, de Hugo Duro, del míster, en roda de premsa, i ho hem comentat en la portada d'este informatiu. Els jugadors ho van a intentar. L'equip volen acabar el millor possible, vol acabar el millor possible esta temporada, i després d'haver assegurat ja la permanència, pues és l'últim partit de Lliga, el que queda a casa, el que queda a Mestalla, davant l'afició. I ja dic, ahir tant Javi Guerra com Hugo Duro com el míster Carlos Corberán van ser molt clars. Anem a lluitar fins al final, se ho anem a deixar tot per poder-li guanyar al Barça i poder, ojalà, aconseguir algo bonic en aquesta última jornada.
4: De momento hay que ganar, esperar, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo más importante es que si no ganamos no hay posibilidad, así que pues nada, desde aquí un último esfuerzo de todos, de jugadores, de afición, que hemos pasado un año muy duro, tanto la gente como los jugadores también lo hemos pasado mal y pues tener este pequeño, esta pequeña ilusión, como te digo, nos vamos a dejar todo y nada, os esperamos y entre todos vamos a ganar.
5: Creo que encima en casa con nuestra afición, creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y por qué no con puestos europeos.
6: No ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
3: El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ojalá podamos conseguir algo muy bonito, día el míster Javi Guerra, poder lluitar per Europa, Hugo Duro, pues donar esa alegría a la afición. Ya dic, els jugadors ho tenen molt clar i estem convençuts, Vicent, que se ho van a deixar tot. Després, evidentment, és el Barça, ja sabem. El Barça, lo difícil que és poder-li guanyar, encara que és pues, l'últim partit, els jugadors poden estar pensant en el Mundial, ja han aconseguit el títol, el jugador s'ha ir con Lewandowski, que pues, ja se va acomiadar de la seva afició, però el Barça és el Barça, tenen grans jugadors, grans individualitats, molta qualitat, i ja dic, per a guanyar-los tindrem que fer un partit molt, molt, però que molt complet.
2: Bueno, és que fixa't, estem parlant de la plantilla més completa de la Liga. Una cosa és tindre un molt bon equip titular, com li pot passar, per exemple, per dir equips al Real Madrid, i no tindre tan bons suplents, i altra cosa és pues lo del Barça, que té dos equips titulars pràcticament. Sí que és de veres que jo no m'he fiat mai, ni me fiarà menys de l'equip que ve en suplents. De fet, Atlético te va guanyar en casa en el suplents, Rayo també pues, te competís molt bé en Mestalla encara que rasquessis empat, pues ara el Barça derrota empat i ara toca la victòria contra un equip que no va a tindre tants titulars. I en quant als jugadors, crec que aquesta és l'exigència que han de tindre. M'alegre molt de que l'equip puga mirar pac a dalt en lloc de pac a baix. Se ho mereixien tant ells com l'afició, sobretot, a plegar a aquesta última jornada de Mestalla en algo que fa temps que no es respira, esa opció en la última jornada d'Europa. I respecte al partit, pues ara si vols el comentem després el partit, però aquestes seran les declaracions de Hugo, Javi i el míster, que crec que van en el mateix camí, és important.
3: Sí, i volíem un poc reflectir i sentir el pensament del vestidor del València de cara l'últim partit. Ara després escoltarem i entrarem en l'anàlisi el que va ser el partit, la gran remuntat i èpica de l'equip, però, bueno, les declaracions totes mirant a aquest últim partit de Lliga davant el Barça, el poder lluitar per algo bonic, pues, bueno, veurem i ja diem, en això, jo crec que va estar pues, l'equip demà ja quan torne als entrenaments, així, a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar aquest partit davant el Barça, que el Barça ahir li va guanyar en al Betis 3-1, en l'últim partit que jugaven a casa.
2: 3-1, he de dir, perquè bueno, després el vaig poder veure, ja que era l'únic partit de la jornada que no estava en la mateixa hora, dices, sectores, una jornada molt loca, una jornada que va ser molt loca, però bueno, el partit de Barça, que la veritat, Robi, va ser un molt bon partit, però sí que és de veres que tinc la sensació de que va ser com Last Dance, l'últim partit dels titulars, perquè estaven tots, estaven, pues ja t'he dit, Pedri, Lewandowski, Rafinha, tots. Veurem,
3: és que són un molt bon equip, són campions de Lliga, han guanyat amb molta autoritat, a nosaltres també estem en presa pues, la medida, perquè també en Mestalla pues, fa molt de temps que no li podem guanyar al Barça, fa per almenys 5 o 6 anys en Lliga que no li podem guanyar al Futbol Club Barcelona, però bueno, també és cert que feia molt de temps que no li guanyàvem a l'Atleti Bilbao Sant Mamés i li guanyàrem. 0-1, el gol de Sadik. Feia molt de temps, i ho comentàvem ahir també la retransmissió, Vicent, que no li guanyàvem a la Real Societat en Anoeta 6 anys, per a ser exactes, i ahir li guanyàrem. Pues bueno, és cert també que el Barça ens té pres a la media Mestalla, que fa molt de temps que no li guanyem. Però bueno, pues com ha passat en Bilbao i en Anoeta, també el diumenge pot ser el dia Mestalla.
2: Pues sí, de fet ho estàvem repetint d'aquestes últimes jornades que vam dir els pronòstics de Sant Mamés, que feia molt de temps, de fet, havíem guanyat solament en 7 ocasions i vam fer la victòria número 17. L'altre dia, front a la Real Societat, comentàvem que també feia molt de temps.
3: Des del 2020.
2: Des de setembre de 2020, que 2020. Encara és més temps encara, en les primeres jornades de Lliga. I ho vam fer? Pues escolta, Robi, per què no? Per què no fer-ho front al Barça, que sí que és de veres que esté molt presa la mesura, però bueno, a veure
3: però
2: si
3: és,
2: podem...
3: És l'últim partit de la temporada, és l'últim... Estem, jo crec que els jugadors estan en eixa il·lusió, en eixes ganes, en eixe somni, de per què no, pues, poder lluitar per eixa sèptima plaça, per Europa, per la Conference, i ho van a intentar. Ho van a intentar i s'ho van a deixar tot, com acabem d'escoltar en ixe postpartit, en Javi Guerra, en Hugo Duro i en Carlos Corberán. Bueno, ara després analitzem el que és la remuntada, el partit, escoltarem més declaracions, però bueno, com va arribar el València a ixe partit del dissabte? Ja diem, l'equip demà torna als entrenaments, anem a tindre la baixa Vicent de Xomert, expulsat ahir en Anoeta davant la Real Societat. També tenim que estar pendents de Lucas Beltrán, Danjuma, que se va quedar fora de la convocatòria per problemes en l'esquena. Contanos.
2: Pues Lucas Beltrán, que com deia, està en ICS molesties de Xenoi, i bueno, pues Xomert, que no estarà per aquesta expulsió, després d'aquesta assistència que va fer a Hugo Duro, i també pues, Danjuma en aquests problemes d'esquena. A veure com apleguen els jugadors a l'última jornada. Jo estic segur que tots volen estar per l'última jornada, que te jugues molt.
3: Recordem també les baixes de Gallà i Renzo Sarabia per lesions musculars, que ja no van estar ahir i tampoc estaran de cara a este pròxim partit davant el Futbol Club Barcelona. Els problemes tenim més en defensa per aquesta baixa de Xomert. Està César Tàrrega, està també Unai Núñez, que ahir va jugar de lateral. Ahir ja va reaparèixer pues, Thierry després de la seva lesió. I estaria Thierry, i ahir podria jugar Unai i Tàrrega com a centrals. I en tot cas també Pepelu, que Pepelu també ha jugat de central. També seria pues, altra opció de cara al partit del dissabte davant el Barça.
2: I de fet, Thierry que va reaparèixer en assistència. Recordem que l'assistència d'aquest gol de Javi Guerra... un poquet, pues, recordant als grans mig puntes que hem tingut així en Mestalla, pues, va vindre de passe de Terri.
3: Bueno, pues, així estan les coses de cara a eixe partit, partidàs, el que ens espera el pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit entre el València i el Futbol Club Barcelona. Com estem dient, amb eixe somni, amb eixa il·lusió, una volta aconseguida ja la permanència matemàtica, els 46 punts de poder lluitar per algo bonic en aquest últim partit de Lliga. Que bonic seria. Jo crec que poder-li guanyar al Barça, que ja dic, no va ser fàcil, i que se donaran posicions resultats. Que punxara el Getafe davant l'Osasuna, que punxara el Rayo davant l'Alavés, i poder celebrar, oferir aquesta gran victòria, aquesta fita, pues, davant la nostra afició i davant Mestalla. Crec que seria algo molt bonic, i que també jo crec que se mereix Mestalla i l'afició valencianista.
2: Recordem, per si algú se li ha llegat l'esmorzar o se estava liant fent el dinar, per si algú no m'ha escoltat al principi, que punxen significa que no guanyen. És a dir, en un empat dels dos equips i en uns tres punts nostres també ens val.
3: Ja dic, no és fàcil, però tampoc és impossible. I si no, pues, la jornada d'ahir jo crec que ho diu absolutament tot lo que va a ocórrer. Pues en Ixes está el València i ahí estaré nosaltres també per a contar-ho. Continuem i anem a entrar en lo que va ser ixa gran remuntada a ir del València, èpica, ixe 3-4 en Anoeta davant la Real Societat.
7: Hola, soy Javi Guerra. Celebro todos nuestros goles en la radio oficial del club.
8: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias.

0: ese partit que ja mirem el dissabte, en el que ja hem comentat en les opcions, que encara té el València, la il·lusió, el somni de poder lluitar per aquesta sèptima plaça. Però anem en el que va ser pues, aquesta gran i èpica remuntada del València a ir a Noeta. Perquè quan més difícil estava la cosa, quan el València semblava que ho tenia tot perdut, anava perdent pues, 3-2 en el tram final de partit, en la segona part, quan va vindre l'expulsió de Erai Xomert i l'equip pues, se queda amb 10 jugadors, quan tot estava més complicat i més difícil que mai, pues, va aparèixer el València i, com diem, va tirar d'èpica. Jo crec que els jugadors van traure pues, això, el que se sol dir, la casta, la garra, l'orgull, la fe, el creure, el voler, i li van pegar la volta al partit i vaja, de quina manera li van pegar, pues remuntant el partit. Primer empatant en el 3-3, en ese gol de Guido Rodríguez, i després el golàs de Javi Guerra en el temps afegit, en el minut 93, i la botxeria, Vicent.
1: Bueno, pero es que el últim gol de Javi Guerra, és normal, ha eclipsat la primera remuntada del València en el partit. Que recordem, ayer Muñoz, en el minut 3, marcava el seu primer gol com a professional en la Real Societat en la Liga. I clar, és un varapal molt dur, perquè en tot el que te jugues, l'equip conforme venia en casa de la Real, que no guanyaves des de fa 6 anys, pues clar, tu com a jugador, què pensaràs? Però al final l'equip se recupera.
0: Sí, i és que el València li pega dos voltes, reacciona i remunta el partit per dos voltes. Ixa primera inicial, amb el gol d'Allen Muñoz, que ho comentàrem en la retransmissió, n'hi ha que reaccionar pronte, alçar-se, l'equip se va alçar, pues va empatar en el 1-1 de Javi Guerra, després vingué el 1-2 de Hugo Duro, i després, pues ixe final apoteòsic de partit, Vicent.
1: Home, de fet, Javi Guerra, pues que té la sang geladíssima per a fer-se 1-1.
0: És un golaç.
1: Agafa, la xafa, se perfila, segon pal no la pega fort, és a dir, la pega a col·locar. Ell té molt clar on la va pegar i pues, clar, quan marca ixe primer gol, després marca el segon i ja no te sorprèn el que pot fer aquest jugador.
0: No, no, és que ja dic, és que va marcar un doblet, però que haguera pogut ser també un hat-trick, perquè va tindre també el tercer en el seu compte particular, eh?
1: Que era bona definició, sí que és de veure, és que a lo millor se li pot aixecar, no colpejar en la cama esquerra, però és que va colpejar en la cama dreta perquè va temporitzar, a veure on la clavava, però Ramiro va fer un parador que també, en la nostra porteria, va fer un parador d'impressió.
0: L'entrenador del València, Carlos Corberán, agraïa l'esforç de l'equip, la fe, el que estem comentant, la fe, el cor, la entrega que van tindre jugadors per acabar guanyant el partit 3-4.
2: Así un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera acción que tienen, y eso ya era una adversidad. Te diría, te voy a resumir, casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol. El equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos. Y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos. Ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador. Y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era más difícil, pero el equipo ha seguido luchando con una capacidad, con un coraje, con un corazón enorme, y la verdad que orgulloso de primero del empate, porque ya empatar con un jugador menos aquí en el Estadio de la Real es complicado, pues encima haberle dado la vuelta y haber conseguido una victoria pues tiene un valor enorme, y felicito a los jugadores porque han hecho un esfuerzo bárbaro. Y ha sido un ejercicio de fe absoluto. No ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo. Y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho havíem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlàreu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria

0: hecho de avui, de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
1: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
0: Molt bé. Bueno, pues... sap que està triomfant aquesta secció, no?
1: Ho sé.
0: És de les més escoltades, eh?
1: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
0: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
1: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
0: Gràcies, doctor.
1: Vale, a tu.
2: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
4: Des del València Club de Futbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
5: Cuando vengas a Mestalla o a la Ciudad Deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
4: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la dana.
5: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
6: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: ¿YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: ¿Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amun Valencia.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Mestalla. Mestalla. La força de Mestalla. 90 minuts. Un somni, una il·lusió. Que la rata penada torne a sobrevolar Europa. I units com sempre, en el terreny de joc i en la grada, anem a lluitar-ho fins al final. Fins a l'últim alè. Este dissabte a les 9, el Temple acull un partidàs en majúscules. Última jornada de Lliga, València-Barça. Tots plenarem Mestalla per ajudar els nostres en una jornada de transistors on necessitem guanyar i que Rayo i Getafe no ho facen. La prèvia, el partit i el postpartit a VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch. Narra Josep Rovira. Comenten els ambaixadors del València i l'equip al complet de la Ràdio del Sentiment. València-Barça. Guanyar, guanyar i guanyar per a somiar amb Europa.
6: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: En el terreny de joc i en la grada. Anem a lluitar-ho fins al final. Fins a l'últim alè. Este dissabte a les 9, el Temple acull un partidàs en majúscules. Última jornada de Lliga. València-Barça. Tots plenarem Mestalla per ajudar els nostres en una jornada de transistors on necessitem guanyar i que Rayo i Getafe no ho facen. La prèvia, el partit i el postpartit a VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch. Narra Josep Rovira. Comenten els ambaixadors del València i l'equip al complet de la Ràdio del Sentiment. València-Barça. Guanyar, guanyar i guanyar per a somiar amb Europa. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Por butaca en el Nou Mestalla.
1: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.
2: Amb el nostre ambaixador, Miguel Tendillo, volem parlar ara pues, d'aixe partidàs del dissabte a Mestalla davant el Barça i de les opcions que té el València de poder abastar aquesta sèptima plaça, de somniar, de lluitar per la conferència. Miguel Tendillo, què tal?
3: Pues molt bé, molt contents perquè per la marxa de l'equip, per els jugadors, per el club i per l'afició, per tots. Fa una setmana no podíem pensar, l'última vegada que parlàrem, que se jugàvem ja els tres punts en Bilbao i tu dona compte el que ha canviat en una setmana el futbol, de mirar avall a mirar amunt.
2: Sí, senyor, i en aquesta il·lusió, aquest somni, hem d'afrontar el partit del dissabte davant el Barça.
3: Home, claro, a més, jo pense que ells ara... és que la pressió de jugar per dalt a jugar per baix és canvia una barbaritat. Entonces, jo pense que tenim coses a favor. Després està que el Barça ja pràcticament l'ha fet tot i nosaltres tenim que aprofitar que juguem en casa i per què no? Pelear i lluitar per la tercera plaça, per la sèptima plaça.
2: És guanyar-li al Barça, sí o sí, el dissabte, sí. I després... esperar que punxe el Getafe, que juga davant Osasuna, Osasuna que se la juga, necessita puntuar per a salvar-se i que el Rayo Vallecano no li guanye

0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es el once del Valencia que vol assegurar hoy matemáticamente la permanencia. Así en Anoeta davant la Real Societat en la portería. Está en un gran momento, está sin salvador y decisivo. El porter de Macedonia, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta, va a continuar jugando de lateral. El vasco, Unai Núñez, parella de central, espera el suizo Eraixo Mert. Y hoy Echersin de capità. El d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Hoy Jesús va a jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Matarazzo, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria. En defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo. Parella de central, Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra. Centra el camper Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez. I el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no han pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. Dos minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre. Pues sí, el inici del partit, estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victoria, asegurar ya matemáticamente la permanencia en esta penúltima jornada de Liga. El primer balón ya que ha ficat ahí el Valencia, la deja pasar Javi Guerra para que se embacha fuera, y el servicio de banda favorable para el Valencia. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí Mesa Lliberat y Urinich, oui, en compañía de Guido. Urinich que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Estoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge, a veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, y que una Real Sociedad que tampoco se juega res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el balón. Dins l'àrea. Ojo al rechaz. El llançamiento. Y gol.
2: Era fuera de juego.
1: Gol de la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los 2 minutos de choc. Ya Dick. En la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
2: No, no
1: la jugada continúa. No, ellos se entren desde la dreta. Ahí entra Ayen Muñoz. Sol. Entra Islaria. Y en un llançamiento, pues... Marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minutos de choc.
3: De todas formas, eso es a lo que me refería, que al final
2: los
3: jugadores, encara que siguen suplents, como es el caso de Ayen Muñoz, 4 partidos sin jugar, pues al minuto 3 te claven un gol. Es lo que me refieres, que es primera división, y per molt que el otro equipo jugue en mes o menos suplents, pues es propio jugadores que volen mostrar la mejor versión para convencer al técnico y también a la afición.
2: No podíamos empezar peor, ¿eh?
1: Bueno, pues no podíem començar les pitjors coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
2: Igual,
1: igual sirve, de començar.
2: Igual sirve para bien.
1: Sí. Pues ja si dic, el equipo... encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als 2 minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançar al marcador amb el gol d'Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
2: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está Núbol.
2: Porque
1: está
2: aquí Núbol. Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado,
3: así literalmente es como ahora mateix el partido de València. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
1: Así está Núbol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el València, no esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López, que cao. Y es falta, le han fet falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez, el que entraba era Jesús, el que entraba Perisha banda, había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez, la falta que va a botar el Valencia en la par lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament en contra després d'eixe gol que ha marcat Ayen Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si el baló parat. Podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València, Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrieski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per a que la traga Tàrrega. I és ara Luis Rioja, el que juga. Arrere ahí per al lateral, però Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou Jesús Vázquez recuperant la pilota. Ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrieski, trau en curt Guido, i ara ahí per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí está Schomert, cambiante el choc completamente a banda de Tabore, que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla. Ahí té que recular i buscar ese pase arrere. Vol ficar-lo una altra volta per a que jugue Filip Urinich. Urinich i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López. Per dins, ara canvia el choc a l'esquerra per a Jesús Vázquez. Desdobla Diego. Perisha banda esquerra, la torna a colocar, a Borisha pilota Islaria, pero a Javi Guerra, que busca el lanzamiento y gol.
4: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Wind Minuche Choc! ¡Buena la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado! ¡Javi Guerra! ¡El de Chilete! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinació, la que va a decir de Paterna, Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veig, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturí, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i l'ajusta al pal més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: lo, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido nuevo, Y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error, porque en la jugada del gol, cuando recibe a Allen, saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno, y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra, para empatar el partido al minuto 8, y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendiment Javi,
2: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. De este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hiciste. Recupera la pilota Valencia, Rere Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro, corre el madrileño, ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se le va el control a Hugo Duro, ni se pase ya que le había colocado César Targa, pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido y el Valencia pues guafet, a los 3 minutos marcaba Jay Muñoz,
2: 5
1: minutos después empatada de nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados.
1: Bueno, pues, ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh? Exacto. Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtido, recordemos.
2: Aparte es que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto.
2: Y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt tarjeta. Molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota. Des del seu terreny de xoc, canviant el xoc, aixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per a Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara re una altra volta buscant ahí... A centrals, espera que siga Zubeldia i Joan Martín, dos centrals avui de la Real Societat, portant sisa pilota, de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per a Muñoz, ara en erràs, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar i se valor Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
2: Ai.
1: Ahí está Beñat Turrientes. El miscampista formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada de la Real Societat en este partit.
2: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
2: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Torrientes, Soler i Breix Méndez, lo que li permet que Torrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Breix Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán, a priori, en Ugrinić, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Breix Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya, 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin Anoeta, empatante el Valencia 1-1, después del gol que marcaba se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 6 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez. Baló ara a l'esquerra. Baló ahí per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el baló. La Real Societat en servici de banda. Ahí está Beñá Torrientes. Arrere i xe baló per a Centrals, per a que jugue ahí el Ustondo, y ahora per a Allen Muñoz. Arrere otra volta. Buscantara y se pase per a Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro en Yark. Buscanta ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Balón ahí per a Beñá Torrientes. La toca Arrere. Per a que jugue ahí Zubeldia. Per a Allen Muñoz. Y ahora sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia està més assentat, després del 1-1 jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues jo crec que més ordenat sobre el terreny.
2: Hombre, la verdad que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
3: Bueno, es que fíjate que realmente el Valencia, partint de que van a nada per este punch, no es un mal resultado ni per a uno ni per a altre. Pero sí que se verá pues, que la Real pues, va a intentar hacer el mejor partido en esa casa, el Valencia a domicili, pero en sem repost molt bé de ese pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat, i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València amb la pilota a la volta ore. Eixe baló, la pilota és Ugrinić, el suís, que vol jugar en llarg. Ara canviant el xoc, eixe passe de Ugrinić. El balón para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que te la pilota. Que trata de chugar Arrere Xomert. Tocanla ahí el Valencia poco a poco. Ahora buscando el pase a la derecha Luis Rioja. Y Unai Núñez en esa banda. De nuevo Arrere. Buscando a Centrals. Espera que traguen ahí la pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Oscarsson, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda, per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat, i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta, la Real Societat, de nou Torrientes, Arrere, per a El Ustondo, i ara este, aguantar Arrere i canviant de banda.
3: Pues,
1: mira que siga Aye Muñoz.
3: Pues Robi, atenció, perquè ja han més gols, ja diem que és una jornada en la que se juguen pues 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'Isa zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics de en Movistar ja pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahir en Diego López. Diego López que busca el passe al centre. Se baló ahir per a que siga Filip Urinić, el suís. Urinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinić. El baló arrere, buscant-a. Era Ixomert. Ixomert que buscava ahí el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido. Buscant ahí a centrals. I el baló que juga ja César Tàrrega. Tocant-la Guido Rodríguez. Guido. Javi Guerra una altra volta. Se baló arrere i és que replega, tanca bé la Reial Societat. No es deixa forats i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny d'això de la Real Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ixe duel en Turrientes s'ha emportat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar dins l'àrea, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos.
1: Gol, gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada és de Xomert, ho ha fet ell, tot a solet, s'han anat cap amunt, el central suís li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1. Que bé Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro.
3: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues, estem veient una versió un poquet d'alt i bajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomer que pues, està fent una, jo diria que una gran temporada era ahí Xomer.
2: Vicent, la verdad, ¿churro?
3: Pot ser.
2: Pues los churros también valen, ¿sabes?
3: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
1: No
3: totalmente.
1: Es un gran gol,
3: al final,
1: pero, no es un
3: ya
1: gran
3: siga
1: gol, pero
3: más bonito.
2: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima bueno, le pasa ante las piernas.
3: Bueno, pero
1: se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más escorat masa. El balón arrere per a Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. En esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar, Hugo Duro.
2: Y le come el terreno el defensor a Diego,
3: sí,
2: porque
3: pero,
2: Diego se
3: pero
2: iba solo.
3: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
2: Pero hay que ser así valientes.
3: Sí,
2: joder,
3: sí,
2: si tú
3: total,
2: quieres conseguir total. Ganar partidos, hay que ser valientes.
3: Totalment, de fet,
2: sí, ja
3: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahir veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec
2: I
3: que
2: mira,
3: també...
2: I mira que no actua con mala intención Diego,
3: porque, no, ni molt menos,
2: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
3: Pues bueno, está el VAR, sí que es deberes, que igual en la toda época valdría, pero en el fútbol de ahora sí que es deberes que igual el VAR tú tira para carrere.
1: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, a el gol de Hugo Duro.
2: Es que le
1: en
2: pisa,
1: el 22.
2: Le pisa
1: ojo,
2: a Rubio.
1: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara, es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda esquerra, es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular, ficar y se pasa arrere, pero a Xomer, que veo había fe Xomer, en la jugada de Hugo Duro, con Serenal Capamunt, y Comlia filtrati y se va lo de Islaria, para que rematara el golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta de gols. De gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja dient que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empate, una victoria, pues una victoria, 46 puntos, pues ya Dixon es que te hará el Valencia.
3: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. És en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València perguera, no, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten bueno, entre ellos.
1: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè ja dic que pues ha pasado a ser un atre.
2: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
1: ojo
2: a tú.
1: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro Hugo Duro amb el baló y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere, pero lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més,
2: claro.
1: I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat.

0: Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
1: Bueno, dame un pues, ya te di, Robi, Elx guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura decididamente esa pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
2: Bueno, pues... el balón que trata ahí de traer el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik que hoy se enfrenta al seu ex-equip. Si es capaz de marcar ese gol que necesite, ese gol que nos da el empat, ya matemáticamente la permanencia, no esperar a la última jornada. El balón de Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
0: Partido tan
2: ahora
0: tranquilo.
2: Es Javi Guerra, que arriba Javi Guerra. Entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra. El balón ahí para Sadik, no ha podido arribar. La trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu. Asvara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdiendo. Y el balón es para la Real Sociedad. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperado ese balón Ramazzani, ahora Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra, la recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani, per Ramazzani, busca el llançament. I el valor ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani, la pilota que la trau una altra volta, la Real Societat, la vol recuperar Thierry. L'ha recuperat Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani... Ramazzani buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament dos minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Òscar Son el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
1: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desdobles defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
2: Ahora era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Has barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenis la contra. El baloi per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xofer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega, alta i vol treure la pilota. El baló que no ha eixit, finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València, vinga, va un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. VCF Media Radio. 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF.

0: Hola, soy Javi Navarro, jugador del Valencia Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
2: VCF Radio, el cor de la afición.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat de les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
4: VCF Radio, on millor son en els gols del València.
5: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
6: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no? L'escenari que el podem fer, el Camp Centenari de Mestalla, i ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues, emblemàtic, no? del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
0: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no? Porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no? Que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
2: Y tienen la oportunidad también de ganar al Camp de Mestalla, pues de manera periódica a las diferentes escoles.
0: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
2: Això te marca.
0: Junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no? Situaciones de material deportivo.
0: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
1: Y por último, Pablo, los jugadores.
2: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, no? Conforme funcionaven els convenis, però ara que ara, evidentment, és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes, que són els actors protagonistes.
0: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que estos jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps, i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensats, que el seu esforç té la seva recompensa.
2: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no? De l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó

0: com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no?, dins del seu club en altres aspectes, més enllà de, del que passa en el partit de dissabte.
1: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte Escola està en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
0: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte Escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues, de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
1: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, i poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, és un conjunt.
2: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
3: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
4: Hola, soy Lucas Beltrán, los espero a todos para escuchar mis goles en la radio oficial del Valencia. ¡Amunt!
5: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
6: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Fue el primer médico del Valencia y estuvo años al servicio del club desde su entrada en abril de 1935. Repito, fue el primer médico del Valencia y estuvo 35 años al servicio del club desde su entrada en abril de 1935. Te voy a dar cuatro nombres de cuatro doctores y a ver si eres capaz de acertarla. Opción A, doctor Navarro. Opción B, doctor Arregui. Opción C, doctor Ribes. Opción D, doctor Lluch. Te repito, fue el primer médico del Valencia y estuvo 35 años al servicio del club desde su entrada en abril de 1935. Opción A, doctor Navarro. Opción B, doctor Arregui. Opción C, doctor Ribes. Opción D, doctor Lluch. Navarro, Arregui, Ribes, Lluch. ¿Te suena, Joan?
2: Pues, a ver, me suenan algunos nombres de los que has dicho, pero claro, no uno, que sería lo que me gustaría a mí, ¿no?
1: ¿Te suena más de uno?
2: Es que no sé qué hacer, porque claro, a ver, ¿has dicho Navarro?
1: Te repito, Navarro, Arregui, Ribes, Lluch.
2: Me da que... Es que claro, si voy por detrás... Demasiada duda, me parece. Voy a llamar al comodín. No,
1: ¿sí?
2: Sí, porque si no, igual fallo.
1: Muy bien, pues rápidamente Charlie Roca se va a poner en contacto con el comodín de Joan Gramontei, de 32 años, Valencia, en esta tercera pregunta. Quiere asegurar, porque sabe que un error aquí puede decantar o ir decantando ya el programa hacia Arsenio Pardo. ¿A quién llamamos, Joan?
2: A Javier Spartan.
1: Vamos a llamar a Javier Spartan, que fue concursante de la primera edición.
2: Correcto.
1: Y que ha sido comodín tuyo también en alguna ocasión. Buscamos esa comunicación con... ¿Dónde está Javier?
2: Burjasot.
1: Con Burjasot. A ver si tenemos esa llamada. Hola, Javier. Te voy a repetir la pregunta, a ver si puedes ayudar a Joan, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo.
1: Fue el primer médico del Valencia y estuvo 35 años al servicio del club desde su entrada en abril de 1935. A, doctor Navarro. B, doctor Arregui. C, doctor Ribes. D, doctor Lluch. ¿Podéis hablar?
2: Dime.
3: A ver, Joan, lo tengo ya, ¿vale?
2: Bien, me alegro.
3: Vale. Te digo la respuesta, es el doctor José Ribes Vigné.
2: Vale.
3: O sea, que es Ribes.
2: Fenomenal.
1: ¿Crees haberlo encontrado con absoluta seguridad, Javier?
3: Sí. Ingresó en el Valencia el 10 de abril de 1935.
1: Doctor Ribes, entonces. Sí.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
4: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
4: També fem rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
5: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
4: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
5: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho coneixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
4: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant, pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
5: Efectivament.
4: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
5: Crec que sí.
4: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
6: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
5: Bé, dins dels